Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Burning Man, amb Dani Martín.
1: El 7-9 del matí, el despertador de Blue Radio.
0: Pues ja són 4 minuts que passen de les 8 i mitja hasta les 9, así en Blue Radio, despertador Blue, to the moon, en directe des de Sao Paulo, Alok i Lenium.

de les 10 de finals dels 90. Mònica Naranjo, en això de Por un like. Senyores, que ens aproximem poquet a poquet a les 9 del matí, en penes 12 minutets. Aplega la victòria de Marlena i avui tanquem amb Hermanos Martínez, Volando. Volando.

7 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. Obrim 100% Radio Fórmula. Obrim el temps de l'actualitat musical. I és que fins les 10 ens dediquem a llegir la premsa musical del dia per veure qui són avui els protagonistes, quins són els temes imprescindibles. Fins les 10 amb el patrocini de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si practiques ciclisme, running, trail, triatlón, si teniu una penya esportiva, un club, passeu-se per G-Sport. Vestireu com ningú, comodíssim. Els tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web on podeu veure tot el que ens ofereixen, gsport.es. Agafem la premsa, primera pàgina. Avui l'efemèride ens conta que tal dia com avui, però de l'any 2008, era número 1 a nivell mundial, un tema titulat Jo besé a una chica, I kiss a girl. Una cançó de la cantant i compositora estadounidense Katy Perry. Se incluía en el seu àlbum One of the Boys, publicat en 2008. I este era el seu primer disc. Vaig a debut, eh? Esta cançó va estar composada per Max Martin, Casey Dennis i Dr. Luke. Va ser el primer senzill d'este àlbum. Bueno, pues el tenim per ací preparat i enseguida anem a recordar-lo. Número 1 tal dia com avui als Estats Units, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Irlanda, Itàlia, Noruega, Japó, Regne Unit, Suècia, Suïssa i Espanya.

0: Yamata Chinchan.
1: 100% música. Entérate de qué es el que me sonó. Però si estem fent el repàs a la millor música d'actualitat, per això han sonat Figa Flowers amb A la Fresca. I per això sona Madonna juntes, Sabrina Carpenter. Des de la llista...

0: Gol, sí, almenys uno, Se va fer així un poc, bueno, pues avorrit, veritat, un poc pesat. Necessitem gols, sí o sí. El diumenge, més roxa.
1: Blue Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: Ja parlarem de futbol en una altra ocasió, però ara toca música d'actualitat i per això anem a quedar-nos amb Ormar Montes i Piqueras. Es compartixen la rumba demònia.
2: Que puta rumba más demònia.

I ara anem a quedar-nos amb un artista del país, amb Nil Moliner. Bueno, pues des de fa unes setmanes que està disponible el seu nou disc, Nexo. Això diu ell sobre l'àlbum. Estamos hechos de nexos. I en este disco yo te cuento algunos de los míos. Bueno, pues temes que trobem. Tenerte cerca, Àlex, ha pasado algo, bona nit, te escribiré. O este que te dice, ya no estoy triste.

preparada la previsió de l'oratge. La llegim a través de la web oratgenet.com. Avui us conten. Anem camí de l'estiu amb tronades puntuals. No seran ni tan generals ni tan intenses com les d'ahir. Però avui també cal mirar cap a les muntanyes del nord de la comunitat, perquè cap al migdia començaran a formar-se núvols de tronades amb molta probabilitat. I dir-vos que aquestes també seran les últimes de la setmana. El dia avui ha començat amb pocs núvols al cel i temperatures lleugerament més altes. Però al centre del dia avui baixaran algun grau respecte als valors d'ahir. Sobretot quan comencen a formar-se aquests núvols de tempesta. Arribarem demà al centre de la setmana amb un oratge estable i temperatures més altes al nord i a l'interior, sense canvis, un poc més baixes a la costa. I estes últims dies de la primavera de 2026 tornarà a reforçar-se el llevant al sud, on la mar quedarà més alterada i els núvols seran més abundants, però seran dies d'estabilitat i de calor a la major part de la comunitat. Visitem a Emet per veure aquesta calor que anem a patir. I vegem que avui a Xàtiva la temperatura màxima prevista és de 34 graus. Demà en seran 35. I les mínimes se queden en torn als 18 graus. Pel que fa a la probabilitat de ser estronades per a esta vesprada, doncs pareix que per així no van afectar-nos. Alcancem les 10 en qüestió de segons i continuem informant-nos. Plegues els informatius de la mà de Ricardo Chaffer, sempre amb el patrocini de Congelar.

t'apetís un poc més de Melendi, te'l demanes. Que t'apetís una altra cosa, te'l demanes també. Perquè comença 100% peticions. Pots proposar la música que t'apetisca en cada moment. I si vols, pots acompanyar-la amb alguna bonica dedicatòria per algú. Algun comentari, alguna info que vulguis compartir. 6, 7, 8, 6, 7.

0: Atenció al Veríquico Marca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Riosca de Ventos es transforma en una autèntica festa remember. I directament, des de la senda de l'Abaecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember, DJ The Cat versus Edual Capone, punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar e informació al 652-989-437. Riòscar Eventos Tardeo Alberic. No t'ho pots perdre. Va, que sí, és dia!
1: Si no t'ha donat temps a apuntar el telèfon per a fer reserva, vinga, que te'l repetis jo. 652-989-4637. Ara ja portem...

Des de la llista forma part dels nostres 50 més actius importants. Un duet format per a l'ocasió per Javi Crespo i Paula Cubs. Ahí estava sonant Rayito de Luz. Pues el tema dolcet perfecte per estos últims dies de la primavera i els primers de l'estiu 2020.

0: Rachel de la Mediterrània i teníem a la Fúmiga. Fa uns dies compartien això a través de xarxes socials. Una de les nits més importants de les nostres vides serà el pròxim 22 de juliol. L'últim abraç a casa, al nostre poble on tot va començar. Bueno, pues diuen adeu amb este superconcert que estan organitzant per al pròxim 22 de juliol al seu poble, al Cira. Bueno, pues dir-vos que l'entrada serà lliure. I diuen també en el seu comunicat: volem saber si ens acompanyareu en una cita que serà històrica. Als de casa, als de la gent de la Ribera i a totes les persones que vindreu de lluny, vull que ens ho conteu tot. Us esperem al nostre riu. Bueno, pues no feu plans per al pròxim 22 de juliol, eh? La Fúmiga tindrà actuació al Cira. I torne a repetir, entrada lliure.
1: Blue Radio Chella, para la Ribera, Costera y la Canal.
2: Y para el resto del mundo, en www.

última de Camela. Ahí estaba tu mirada. Tenim novedades en Pere. Coses importants sobre este duo. Camela, per exemple, data molt, molt important que deus d'apuntar-te si eres fan. El pròxim 6 de novembre publiquen nou disc. Ja havien contat algo, per això havien llançat este tu mirada. Però ara confirmen que van a publicar Titanicos. Serà el vigèsim àlbum d'estudi ja per a Camela. Serà el successor de Que la música te acompañe, publicat este en 2022. Bueno, pues a modem de la peli de Titanic, la portada es vigèmais, bueno, pues com si foren els protagonistes de la peli, No és la primera vegada que fan un guinyo al món del cinema. Amb anterioritat ja havien de fer guinyos a Pirates del Caribe, amb La màgia de l'amor, Gris en Me metí en tu corazón o a Star Wars en Que la música te acompañe. Bueno, pues data a apuntar per ací en l'agenda. Pròxim 6 de novembre, Camela publica Titanicos. De moment, este és el primer tema que ens han avançat, Tu mirada. Tema importantíssim que tenim en llista, este Histeria de Bebe Rixa, sonant des del top 10. Pues dona la benvinguda a les

saludar ja els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Ja sabeu, tots els dies cuinen per a nosaltres, ens fan el dinar. I dinem molt bé, sense complicar-nos la vida. Què t'apeteix avui? Arròs al forno? Una ensalada? Algo de pasta? Verdura? Carn? O tal vegada estaves pensant en un pla de guiso de carrillada o guiso de codillo? Tu passa per allí, mires i t'emportes el que t'apetisca. El Mirador del Passatge, menjars per emportar. Aixat i Balca.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

Que ben acompanyat Dani Fernández en este Oaxaca Veritat junta este expirata Ivan Ferreiro. I d'un Dani a un altre.

0: faig i molt de nosaltres ja pensant en el cap de setmana, veritat? El cap que se mos en va, que tenim ganes de festa, de remember. Este dissabte tenim una bona...
1: Atenció, Alberic i comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música remember. DJ The Cat versus Edward Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar i informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No t'ho pots perdre. Va, que així és dia!
0: I damunt en horari de tardeo, que és el que ens agrada a nosaltres. Després allarguem ja tot el que vulguem. Bueno, pues este dissabte 20 de juny, des de les 4 de la vesprada, un bon tardeo remember en Rioscar Eventos, en Alberic. Bueno, pues face to face amb DJ The Cat i Edual Capone. Telèfon per a fer un reserva 652-989-4637. Reserva o demanar més info, el que necessites.

versión dice Te extraño, te olvido y te amo de Ricky Martin. Bueno, pues fantástica versión esta, veritat, junta a Luan Santana. ¿Presentará o no esta nueva versión español? Bueno, pues no te lo saben dir en cara, pero suposen que sí, ya te contaré. Y es que Ricky Martin está revisando esos bells èxits. Bueno, pues ho ha fet recentment amb temes com, per exemple, el de Maria, que l'ha transformat, o altres com el Vuelve, amb Los Ángeles Azules i Tini. Ara era el torn d'esta balada. I és que 30 anys no es complís qualsevol estaguent en lo més alt, Per això Ricky Martin ho té que celebrar per tot lo alto. Per això l'hem escollit per encetar con cal esta tercera hora del 100% peticions, amb 18 minuts sobre les 12 del migdia. Bon dia de nou a tots. Peticions, dedicatòries i el que vull contar i aportar al matí fins les 2. El matí és nostre, la sintonia de Blue. Acompanyant-vos, Jessica Mesa. Un plaer passar el matí amb vosaltres. Acompanyant-nos també i posant el patrocini, el Bar Avenida de Genovés i Grupo Innova Tormo. Este tema el firma Armin Van Buren junta a J-Ru, Let It Be For Love. Pues ahí sí, puchanle revolucions, intentant baixar un poc la temperatura. Comencem a tindre calor ja.

0: Atenció, Alberic i comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus Edual Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar e informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No te ho pots perdre. Va, que així és dia.
1: Fin de semana. Comi.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: En Serra Canals continuamos ofreciéndote la mejor calidad y trato en cada una de nuestras alternativas. Y ahora, para estar más cerca de ti, te presentamos El Coret, nuestro nuevo local zen muy acogedor, tranquilo y dotado de una gran terraza, un buen café, unos pasteles para tu celebración y, como no, los churros con posiblemente el mejor chocolate de la comarca. Pastelería, cafetería y churrería Serra en el corazón de la ciudad y ahora también El Coret en Jaume I, número 34. Canals.
3: Blue Radio Chella, para la Ribera, Costera y la Canal.
4: Y para el resto del mundo, en www.bluradiofm.es.
5: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: formació de Sutherland, la que ens deixava per a si l'èxit Tututuru. I mirem el rellotge, vegeu? Ja diguem adeu al matí, eh? 4 minuts i alcancem la una de la vesprada. Anem completant ara amb Lady Gaga, Born This Way.
1: Or capital H-I-M. Just put your paws up.

Era Olivia Rodrigo qui sonava per ací, des del seu nou àlbum, el tercer que ha publicat, Justin Pretid, Sad for a Girl So in Love. Bueno, pues des de fa un parell de setmanes que ja està disponible. El va presentar amb el tema Drop Dead. I ara continua la promoció amb este que t'acaben de posar, Stupid Song. Bueno, pues és el seu nou senzill. I si el busquem en el llistat més difícil de conquistar del món, la llista Billboard 200 dels Estats Units, la gent que ocupa les primeres posicions. Bueno, pues importantíssim este tema. Tindrem que seguir-lo de prop per estar al dia. Stupid Song. Tell me where the freak's at. 15 minuts sobre la una de la vesprada. Bona vesprada a tots. Matí passat i superat. Últims minuts per a este 100% peticions. Que si voleu algun tema que encara no hagi sonat, se'l podeu demanar i vos el posem en seguida. 6, 7, 8,

de poder escoltar el próximo tema, porque será la novedad del día, la que ens deixen per ací autobuses chambitos. El seu telèfon, 696-930-910. Si necessiteu llogar els seus servicis, 696-930-910. On viatgem? Viatgem junts i de manera segura amb autobuses chambitos.

tres colaboraciones, pero en aquesta ocasió sí que s'acompanya de Ángeles Arboleda. I esta Cepeda, que ha sorpresa a tots amb esta rumba.

0: Blue Radio Chella. Vamos. Vamos sobrados de música.
1: Atención, aficionados al fútbol. Este mes de junio vive los partidos de España con el mejor ambiente en El Tinglado, en Plaza Mayor, Xàtiva.
2: Los días 15 y 21 de junio podrás disfrutar de la retransmisión de los partidos de nuestra selección, rodeado de buen ambiente, animación y mucho fútbol. Además, tendremos pintacaras para que vengas a apoyar a España con los colores de la roja.
1: Y atención a esta promoción especial. Cubo de 4 watts más una ración de bravas por solo 14,99 euros.
2: Oh. Y hay más. Si gana España, durante una hora tendrás un 50% de descuento en cerveza.
1: Fútbol, amigos, diversión y promociones especiales te esperan en El Tinglado. Este junio, vive cada gol como se merece.
2: El Tinglado, Plaza Mayor, Xàtiva.
1: Un plan redondo.
3: Atenció, Alberic i comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa Remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus Edu Al Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar i informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No te ho pots perdre. Va, que així és dia!
4: Fin de semana, comienza el festival.
5: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
6: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter El Mirador del Passatge. Menjars fets en cura, com a casa. Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa't de la pròxima reunió al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
0: Blue Radio Chella. Tocarás el cielo. 90.2 FM y www.blueradiofm.es.
7: Muévete con la música del recuerdo en Remember the Lux. En cabina, Vicente Buitrón.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.